0: matí, l'úpul sube i diz cucurucú! Ei, Toni!
1: Cuti, cuti, cuti, cuti, cutés, cucutés! I com ves tu amb el llum que potés, que potés?